0: Escutat Radio Albigès, la radio collective d'Axiu Lucao de Gelutarn, en ondas de Segu.
1: Eix altre que respunyo.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de Fema.

0: Da, cosi si os vengudo an aquel collectiu, Clemenza, e sus tout, que s'aco, que te religo?
1: Oh, en fats tout, s'es passat simplement amb un polidor escontro. Es lo Giancarlo que m'a contactado via lo red social Instagram, un mostrim un trabal e un m'exprimi de cots en usita. M'ha escrit per conèixer mon rapport amb l'usita e me prepausa de produir un imatge per l'illustrar un numero de la revista Lo Diari. E eu somiavi de prepausar de descens al diari, donc ai dit oh, de segur. S'en demorats en contacte e nous s'en rescontrats per primer cop a l'estivado de 2025. Après son venido a la massa nouvelle de l'appel al mes d'octobre en Abairou e hop, oh, ai partido de la collectivo. E de mon punt de vista, s'en ligats per un meteixo enveto de balia de visibilitat a la cultura e a la lengua nostra e per un meteix constat que aquel engatzomen és tan necessari com l'engatzomen per la preservació de l'environnement, per exemple. E me pensi que s'en d'acordi per dire que lo messatge se pot transmetre d'un biaix sensible, que l'art existe per dire ce que se pot pas dire en bedemuts e per an acercar tout dret lo public pel biaix de ses emocions et de sus ressentits.
0: Dins aquel collectiu, y a tout un fund d'artistes amb el pratico pla diferentes. Vos prepareu i d'escutar quelques-unes de leurs buses. L'estiu d'arrier, la mostra est representada per Noah Tendero Zobani, que es valenciano e que fa partido de l'appel. Li prepauser de me fa visita en català.
2: Bonsoir, vos podes presentar?
3: Bon dia, jo sóc Noah Tendero Giovanni i parlo en nom del col·lectiu L'Appel.
2: Què és aquí L'Appel?
3: Alors, L'Appel és un col·lectiu d'artistes occitans o que treballen i habiten l'espai occità i que interaccionen amb aquesta cultura.
2: I donc, c'est català, no? Mas participes en aquel col·lectiu?
3: Sí, efectivament. Jo personalment soc catalana. Per a mi, bueno, jo he estat criada en un ambient on la llengua i la cultura per al nostre poble i per al nostre territori és molt important perquè és la forma en la que mirem el món i habitem l'espai i construïm els espais. I em sembla interessant de participar a un col·lectiu que el seu objectiu és el mateix, habitar, crear... Sí, jo personalment soc d'origen català, valencià, però trobo important de participar en una cultura germana com és la cultura occitana, perquè en aquest moment habito en Occitania, a l'Aveyron, i trobo que és important de participar al projecte col·lectiu de construir o reconstruir una existència lligada a la cultura local, i la cultura local en Occitania està lligada a l'occità.
2: La llengua ha un lligam fort amb el territori, és això?
3: Clar, de totes formes, això és innegable, és científic. El territori es construeix entorn a la comunicació entre les persones que habiten el territori, i la comunicació passa per l'art, també per la llengua. L'art és una forma de llenguatge, també, i la llengua construeix un territori. Per això és molt important mantindre-la i és molt important estudiar-la. Jo, personalment, com a valenciana, estudio l'occità, perquè per respecte al territori.